Hola, molt bona nit. Estem aquí a Trames Subterrànies. Oxicat és un programa en català, occità, francès, anglès...

Com sempre, farem un petit repàs a la música underground, a temes interessants de composició, tant sigui electrònica, rock and roll, folk...

I tenim dues propostes. Un convidat, que l'estem esperant aquí, per parlar una mica d'occità, entre altres coses molt interessants. I també tenim un artista, José Pedro Kebab. És de Badalona, ens ha deixat un parell d'enregistraments que esperem que us agradin. Eco de Garriga.

I comencem amb una cançó que potser alguns de vosaltres coneixeu, el grup Holy Fuck. En aquest cas, Red Lights. No és una mala referència, tampoc és un grup super underground. Potser la vaig posar ja al primer programa. Merci per tot, a tot el món. Holy fuck.

I seguim a Trames Subterrànies. El proper grup és un grup de Berlín que es diuen MOCK, M-O-C-K. Aquest grup ens van convidar a Parmesano a jugar a la Schokoladen. És una sala de Berlín que ens va agradar molt jugar i vam enregistrar també el concert. MOCK és un grup que sol fer un rock progressiu, el que sol ser dir, normalment es diu post-rock, i són molt fins. MOCK és molt elegant, tècnicament són molt perfectes, i aquesta cançó, Montró, m'agrada moltíssim. MOCK també és un grup que vam convidar a Barcelona a tocar amb el gran festival, ja quan fèiem uns quants anys, a Ojalá Estem Ibici. Aquest grup ha fet la tornea diverses vegades per tota Europa i ha jugat i ha enregistrat també coses amb components de Joan of Arc, American Football. Víctor Villarreal, si no m'equivoco malament, era el component. Tenen un single compartit superbonic i us proposem aquesta cançó, MOCK.

De Berlín anem a les Islas Canàries amb el senyor Gran Fajardo. Fajardo és un cantautor canari que actualment està fent moltíssimes coses folclores i el podeu trobar també al Bandcamp.

0: Nada surf. I ara mateix ens anem per una de les Peel Sessions amb el senyor Peel, John Peel, que enregistrava i va enregistrar moltíssims grups molt, molt interessants abans de que siguessin coneguts. En aquest cas, avui us mostrarem una petita peça de Stereolab i és magnífic perquè John Peel ha enregistrat grups com us diria, 90 Day Men, per exemple, Dishead també ha enregistrat, no sé, moltíssimes bandes amb una faceta una mica més underground, també amb els Blur, va fer una recepta molt maca fent una improvisació d'un Happy Birthday, per exemple, per dir-vos. També n'hi ha enregistraments de tots els grups americans coneguts, tots els grups anglesos coneguts, fins i tot Aphex Twin ha fet moltes Peel Sessions. I anem per una molt especial que es va fer a l'any 97, l'any 97, Stereolab, i potser aquesta peça no és una de les millors, però l'enregistrament mereix lo seu. Endavant. És un grup franco-anglès de principis dels 90, Peel Session.
1: Timmy says, let's go. We'll obey Master Game.

2017, un grup anglès que feien música industrial, feien música crowd rock, rock. Un grup britànic que va enregistrar 1977 aquesta preciosa peça. Per tota la gent que busquen arrels, busquen gent innovadora, aquest grup és molt, molt, molt especial.

I tenim un record label que es diu Tadpole Records. Podeu trobar al Bandcamp TADPOLE Records. I fan una ajuda medical per Palestina. Els diners són tots per aquesta causa i això va ser un mix que es va fer el 2004. Aquí tenim molts grups que han participat, com us diré, com 20, 30, 40... 53 grups han participat en aquesta recopilació que podeu accedir al Bandcamp Tadpole Records. I farem una petita... una cosa especial. Anirem passant unes quantes cançons perquè veieu les referències d'aquests grups que esperem que us agradin. Ara, de moment, seguim escoltant una mica This Heat.

Trames subterrànies. I com us estàvem explicant, tenim aquí el mix d'aquest Bandcamp de Tap Pol Records.

Com podeu veure, aquesta recopilació Medical Aid for Palestine és una recopilació de grups bastant punk. Ara, per exemple, Turbo.

I parlant de grups, grups que tenim aquí, tenim un grup que es diu Super Sordo. El disco es diu Super Sordido. És un grup de... N'hi havia components de Família Miranda i actualment Estudio Jucoc de Barcelona ja fa temps, no?, doncs estan venent aquest super, super disc on teníem el senyor Catafú aquí tocant la guitarra també i és meravellós. Són grups molt emblemàtics, un grup xilè molt emblemàtic, a Xile. Teniu que imaginar-nos el paratge de Xile a finals dels anys 80 i posarem qualsevol cançó, no, qualsevol no. Posarem una cançó que es diu Posición de Altura i esperem que us agradi naturalment.

que posem aquí les podeu trobar al Bandcamp. I estem molt contents perquè abans hem posat, bueno, estem posant grups bastant emblemàtics que han significat molt amb els seus països la seva evolució i l'evolució de molts altres grups després d'ells.

El grup que estàvem escoltant ara, com diem, era un grup de Xile, i ara ens anem a Chicago, bueno, molt, molt a prop de Chicago, i tenim els Juice Maple, el que estem molt contents que podeu buscar informació. Hi ha un segell que es diu Skin Graph Records, que té molts grups suficient interessants com per entrar al seu bancamp i mirar una mica al seu interior. En aquest cas, al segon programa vam posar una peça i ara posarem una altra de Juice Maple, When a Man Says

0: passaran molts, molts anys d'història i Just Maple realment no és que passi a la història, és que han fet creacions totalment innovadores, diríem. La innovació forma part de Just Maple. Això es faria un llibre jo un dia, potser, i recomanaria molt, molt, molt aquest grup. Podeu trobar els seus directes, podeu pensar que fan errors, els errors són estudiats, les dinàmiques són molt divertides i sonorment són genials, la veritat. I ara anem per una cosa bastant especial. Tenim els nostres amics de la rumba catalana de Barcelona, que ja vam fer una petita entrevista al Manu fa una mica de temps, i ara hem trobat, li fan a ell una petita entrevista també davant de la floristeria de la seva família, i estem molt contents, l'estimem moltíssim. Ah, per cert, tenim aquí un convidat que vol saludar al Manu. Hola, com estàs? Estàs bé? Vols dir alguna cosa? Sí? Ah, molt bé, que t'agrada la rumba catalana. Sí, diu que aquí els dimarts, aquí al costat del tropisme, també fan rumba catalana, i pom-pom m'assembla que se'n va a veure la rumba catalana, però no abans escoltarà aquest missatge que està al Manu aquí per tots vosaltres.
1: El Manu Gavarre, un creador de contingut en català i activista gitano. Per qui no et conegui, qui ets?
2: Jo em dic Manu Gavarre Reyes, em diuen Manu Marchoso,

0: I sóc un gitano català del carrer de la Xera. Sóc una mica activista, una mica creador de contingut en català i una mica de tot.
1: I ara mateix on som?
0: Doncs estem aquí a l'Avinguda Paral·lel 103, a la floristeria El Marchoso, que és la floristeria familiar nostra. Això de Marchoso és perquè el meu avi li deia en Ramonet el Marchoso, que era l'autor i creador de la cançó Marxa, marxa, de la Rosario Flores, i llavors doncs, tenim aquí la floristeria en honor al meu avi.
1: A mi és molt especial aquesta entrevista perquè la meva primera feina en el món associatiu va ser amb el poble gitano. Creus que és important la memòria històrica?
0: Doncs sí, Chaima, és del més important, perquè si no sabem d'on venim, com sabem on anem? És que és una cosa imprescindible, crec. Tu saps que la història del poble gitano és la més desconeguda. Aquí a Catalunya es va fer un genocidi amb nosaltres. Ens van matar, ens van prohibir parlar la nostra llengua.
1: Però aquesta part de la història que tenim aquí a casa nostra és una cosa que no sol parlar, no?
0: Exacte, no surt als llibres d'història, no s'explica als col·les. Llavors és una cosa molt necessària que s'expliqui, perquè si la gent no ho sap, es pot repetir.
2: Quan hi ha tot aquest desconeixement, passa que reproduïm prejudicis, reproduïm estereotips, no?
0: Exacte. I no es volen canviar, que és el més heavy. O no es dona resposta, com és en el cas...
2: Per exemple, ara teniu la vostra famosa trifulca, no?
0: Exacte.
2: Amb l'IEC.
0: L'IEC, l'Institut d'Estudis Catalans, el més reconegut, el diccionari... Uaaah! Fixa't en aquest només. Ara et llegiré unes de les definicions quan busques la paraula gitano en alguns diccionaris de l'IEC. Lladres, trinxeraires, malfactors, argot marginal, no te'n pots fiar.
2: Malfactors, eh?
0: Malfactors. Què és un trinxeraire? O sigui, jo li vaig dir això al meu germà, mira això, el meu germà té 15 anys. Li vaig dir, mira això, i em fa, què és un trinxeraire? O sigui, no sabem ni el que és, saps? És com, bro, en sèrio, estem al 2026, ja està, s'acabó, saps?
2: Heu denunciat, heu escrit a l'IEC i què us han dit?
0: Hem recollit firmes, hem escrit correus, hem fet de tot, hem enviat cartes formals i no ens han respost.
2: Encara no, eh?
0: Portem un any així, un any i pico, i encara no tenim resposta.
2: Què és el que demaneu vosaltres, Manu, a l'Institut d'Estudis Catalans?
0: Sentar-nos i canviar les paraules. O sigui, canviar... que reconeixin que està malament i que ho canviïn, ja està. O sigui, no demanem molt. Només no demanem cap recompensa ni res. Només demanem que el que posi en el diccionari més famós de Catalunya sigui una cosa real.
3: I recordem molts. Aquí jo vaig participar fa molts anys amb el programa que es feia del Ramonet, el Marxa, marxa. Era un programa que es feia a Ràdio Ciutat Vella i vaig compartir uns quants anys amb el gran, gran Ramonet, que em va demostrar la forma de guiar un programa, la forma d'escoltar els músics, la forma de portar una mica la rumba, els diferents tipus de rumba. I em va mostrar, sobretot, molta, molta rumba catalana i molt, molt d'amor. Vaig conèixer el petit Manu Marchoso quan tenia 4 anys, que el va portar el senyor Ramonet a la ràdio. I sempre molt content de tota aquesta família, de tota la rumba, de tota la comunicació que hi ha de Barcelona i Montpellier ara mateix, aquí amb la gent de City Gelí, que és meravellós quan s'organitzen aquestes coses de comunicació i es poden compartir tots aquests músics, també com Los Quemados, que vam aconseguir d'una forma indirecta o directa de que arribessin i anessin a tocar la seva rumba a Barcelona. Genial, genial. Són coses que ens agraden molt i us posaré un trosset, perquè ja l'havíem posat, d'una de les cançons, de les versions que més m'agraden del Ramonet.

0: Els directes tenen aquestes coses, la forma, la improvisació, les dinàmiques que porten els programes que poden anar per una línia o per una altra, per la música underground o per la música comercial. Però normalment intentem aquí seguir la línia de músiques amb molta vida o creatives. I en aquest cas anem a fer una petita improvisació. N'hi ha un grup que es diu, ara us diré, aquí el tenim, Free Trapped Tigers. I totes les cancions estan numerades amb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. El número 13 és el número de cançons que té aquest grup.
1: Three Trapped Tigers!
0: Ja està, molt bé, gràcies. I farem una petita sorpresa, perquè no ho hem escoltat, però matemàticament són sorprenents. Un altre grup de Londres, UK.

Algunes coses amb aquesta vida passen molt, molt ràpidament. Això és Hola Vaca. I ara anem per un altre grup que es diuen Qualude. Qualude fan atmosferes molt llargues, fent un post-rock tranquil, agressiu, melancòlic. Ara no me'n recordo, llàstima, són de València, penso, i els escoltava fa 10, 15 anys o més, no sé. I aquest disc és molt, molt maco. Qualude. Q-U-A-L-U-D-E.

Qualude, Qualude. Podeu trobar també al Bandcamp. I ens anem per a una d'aquestes peces que ja vam posar al tercer programa, que es diuen Yes, Ness. Hem escoltat algunes peces i és algo atmosfèric i realment particular. En aquest cas, us podem informar YESNESS. Esperem que us agradi. És un altre món.

aquí meravellós, també amb components de Don Caballero. Christian Dunn de Teen Eleven. I naturalment el nostre baterista Damon Che de Don Caballero.

Recordeu abans que hem parlat de Super Sordo? Doncs en aquest cas anem per el grup que va haver una mica després amb components d'aquest mateix grup, Família Miranda, un grup xilè molt, molt reconegut que al final es van instal·lar a Barcelona. Fa uns programes vam parlar amb Milo Gomberov, que té l'estudi Hukok, i en aquest cas recopilem un dels seus directes més predilectes amb la seva cançó que es diuen Peter Sellers.

Estudio Hukot, H-U-K-O-T. Podeu trobar a l'Instagram, al Bandcamp, tots els grups undergrounds i no undergrounds que han registrat el nostre amic Milo Gomberov.

I amb aquest cas, com havíem anunciat amb aquest programa, tenim dues peces del senyor, el nostre amic Pedro José Tebar. Pedro José Tebar és un artista que ha estat en bastants grups també i és un artista peculiar a la seva forma de jugar la guitarra, de jugar a la guitarra. En aquest cas, Pedro ens ha enviat un parell de vídeos i en aquest cas posarem la primera presentació. És un plaer conèixer músics d'aquestes característiques on van per altres camins. És increïble.

I Pedro, pel proper programa ens ha preparat un concert de principis del 2000 on ell va jugar, va tocar, i també té un grup que es deia Aumentine Trio i jo vaig participar també amb algun dels seus grups. I ara ens anem a improvisar una miqueta abans de que arribi el nostre invitat, en Xubeta.

A Anglaterra tenim aquesta superbanda, Birds. I què us posarem? Què us posarem? Una mica de Rumah Shakit? En aquest cas volem informar, esteu escoltant Oxycat, trames subterrànies a l'Eco de Garrig al 88.5 de la FM. Un programa de petits grups, gran bruts, també tenim els col·lectius. I passem sempre una mica per tota la història underground, una mica Anglaterra, una mica Estats Units, una mica França, Espanya, sobretot Catalunya també, República Txeca... I en aquest cas volem reivindicar un grup. I hi ha un grup als anys 70 que va passar una cosa molt, molt peculiar. El grup es diuen Darkness, i són músics que podrien haver format part dels Led Zeppelin. Llàstima que van tenir un petit accident i uns quants d'ells els vam perdre. Ara ens anem als anys 70 i ens preguntem per què la gent no parla d'aquest grup tan, tan emblemàtic. Amb un succés super, super tràgic. Llàstima, són els anys 70 on la gent li agradava el rock progressiu, li agradava el krautrock, li agradava el hard rock. I en aquest cas, aquest grup eren un geni fent música de hard rock. Podeu trobar la veu una mica desacordada, desafinada, i són aquests cantants que ho fan a propòsit. Darkness Exploration, anys 70, Catravendis.

Estàvem escoltant Darkness, Darkness, i ara ens anem a un grup que ens agraden molt, un grup americà, que es diuen Drunk Horse. Això és una mica a finals dels anys 90, i en aquest cas, aquest directe al 2014, Live in Utah. Drunk Horse és una paròdia una mica del hard rock que hem escoltat abans. És una paròdia una mica de l'humor, la diversió i la passió.

Son Drunk Horse. Live Finuta. Me'n recordo molt quan Lino estava fent aquí de tècnic de so, que va participar en aquest programa, li vam posar Once a Future Time, que és un grup de components de Drunk Horse molt més progressiu, molt més sensible, no? I li va agradar molt, molt, molt. I ara seguim una mica amb el que seria la transformació del hard rock o el rock progressiu als anys 90. N'hi ha gent que li posava el nom de post-hardcore. En aquest cas anem a una banda que hi hem posat aquí, Swept de Lex Johnny, una cançó la més coneguda que tenen ells, penso, i en aquest cas potser la qualitat no és la mateixa. La mateixa no és, és molt diferent, però n'hi ha sensacions molt agradables amb aquest directe de Swept de Lex Johnny. Meravellós grup, intensitats, cançons llargues, són ells, Swept de Lex Johnny.

present artistes amb el, amb moments de la seva vida artistes com Charlie Looker de Extra Life. Extra Life és un grup que van tocar aquí a Montpellier fa 2 anys. Gràcies també a Adrián, que va fer de tècnic de so a l'Odef, va portar tot el material, i gràcies a Sebastián Casino, Rocket to the Moon. I Extra Life és un d'aquests grups americans que mai podràs oblidar-te d'ells.

No menys no, ens estem allargant una mica. En aquest cas, una cançó en català d'un grup americà, Deerhoff. Qui dorm només somia. Aquest grup és un dels grups que tenim molt respecte de l'underground, també. Informar que el baterista va fer de tècnic de so per la colònia de les vacances, un grup on juguen els Marvin, els Electric Electric, els Penú, els Papier Tigre. Bé, és un grup americà que fa molts esforços per jugar amb tot el planeta. I en aquest cas, Deerhoff canten en català.